0: està en la ruta.
1: Escoltàvem el tall en una de les seues darreres gravacions, entonant el cant de la plec d'esports. La trobada itinerant que cada any, i ja en fa 47, que es diu ben pronte, organitza un poble de la comarca més septentrional del país. Enguany se celebra a Villores, del 24 al 26 de juliol. Ja fa molts anys que la plec d'esports és molt més que una festa. És el batec jove d'una comarca que defensa les seues arrels i el dret a un futur digne, i que alça la veu contra el despoblament i contra les polítiques extractivistes que espolien el territori sense mirar pels interessos dels que l'habiten. Un cap de setmana on la música, la cultura i la germanor es converteixen en resistència i orgull identitari. I en aquesta edició, com sempre, de música n'hi ha un carro, amb la gossa sorda com a principal plat fort. Però també hi ha arreaca, cactus, cançons de l'artiga, hereus, hit parit, yes woman, los draps, malifeta, com bombadil, trobadoreig i encendixent més de la meitat. I és que els músics sempre han mostrat una estima especial per aquest històric encontre. Escoltàvem el tall al principi, però no són els únics que li han dedicat una cançó a la plec. També ho han fet los draps, que actuaran en aquesta edició, i Pepet i Marieta, qui el 2017, acompanyats d'Espencat, Obrint Pas, La Gossa Sorda i el dolçainer Pau Puig, cantaven aquest Som la plec. Segur que es trobem per Villores. Fins la setmana vinent.
2: Amb tots aquests grups tan mítics acabem, però abans recordeu que sempre...